0: De California, les quatre danses o el sombrero de tres picos que escoltam de fons, tot sota la batuta de Vicent Balaguer. No és l'única cita musical per avui. A Palma, al Palau Can Vivot, a les 7 també continua el Fest Music Mallorca amb la presència del duo Benciolini Ruzza. Dos intèrprets italians presentaran Passions Mediterrànies amb proves de Nino Rota o Giuseppe Verdi. El cost de les entrades oscil·len entre els 25 i els 35 euros.
1: Ràdio 5, tot notícies.
2: Un minut per les 9, anem amb altres previsions informatives del dia.
3: El president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, explica la limitació d'entrada de cotxes a l'illa que es debatrà al pròxim ple del Parlament. Les educadores de les escoletes 03 organitzen una tancada simbòlica per reclamar el conveni autonòmic. L'Ajuntament de Palma presenta l'informe sobre tràfic de persones i explotació sexual.
2: I acabam amb una bona notícia. Els investigadors de la UIB, Josep Blai Covas Vidal i David Keitel, han estat premiats per la Reial Societat Espanyola de Física i la Fundació BBVA amb el premi a la millor contribució a la divulgació pel seu treball sobre les ones gravitacionals publicat a la revista espanyola de Física. Amb aquesta bona notícia arribam a les 9, tornem amb més actualitat al butlletí de les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la 1:30. El Consell de Mallorca assegura que per primera vegada la xifra de menors migrants tutelats per la institució supera els 500. De fet, afegeixen que 3 de cada 4 menors que tutela han arribat en pastera a les illes. En una nova jornada marcada per l'enfrontament polític arran de la gestió de la crisi migratòria, el president de l'IMAS alerta del col·lapse del sistema de protecció de menors. És Guillermo Sánchez.
2: Ja no són 2 de cada 3 los menores que tenemos en el sistema de protecció de menors, ja són 3 de cada 4. Concreto, el 74% de los menores que están en un sistema, en el sistema residencial, ya son menos extranjeros no acompañados. Por tanto, vamos empeorando las cifras.
1: Tot això en una nova jornada, com dèiem, marcada per l'enfrontament polític arran de la gestió migratòria. El portaveu del govern, Antoni Costa, assegura que els preocupa que proliferin successos com el de diumenge passat, quan 2 menors van apunyalar mortalment un jove a Son Gotleu.
3: És evident que s'ha produït una situació d'arribades constants de pasteres. Hem assistit amb moltíssima preocupació directament a un homicidi. Implicats 2 menors o exmenors tutelats, exmenes.
1: Avui és divendres 18 de setembre. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Aina Escandell. Cort identifica 100 víctimes més d'explotació sexual en un any.
4: En total n'ha trobat unes 400, pràcticament totes dones llatinoamericanes i en situació irregular. L'increment, matisen, es deu no només a l'augment del negoci de la prostitució, sinó també a que s'han millorat les eines per trobar-les. La regidora de Serveis Socials, Lourdes Roca, alerta que de cada vegada més aquestes dones es veuen obligades a exercir la prostitució a pisos i això les invisibilitza.
5: Una part important es concentra en entorns deslocalitzats i privats, com pisos i habitatges particulars, i les noves tecnologies contribueixen a fer aquestes situacions més invisibles.
1: 5 anys d'empadronament per accedir als pisos de Can Escandell.
4: És el mínim que es demanarà als qui optin a beneficiar-se de la major promoció pública en marxa a Eivissa. El govern aclareix que la llei autonòmica de l'habitatge imposa aquest llindar mínim després que ahir la ministra Isabel Rodríguez assegurés que l'estat promotor del projecte no exigiria un mínim per beneficiar els residents. Antoni Costa és el portaveu del govern.
6: Por lo tanto, quiero anunciar que esas viviendas que va a construir el ministerio van a ser pasajeros de aquí. Y se va a exigir al menos 5 años de residencia.
1: Menorca demana suport per restringir l'accés de vehicles.
4: El Parlament ha activat la via d'urgència per aprovar els canvis a la llei de la reserva de biosfera i que ha de donar major seguretat jurídica a la limitació d'entrada de vehicles. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, demana als partits d'Esquerra que recolzin la iniciativa.
7: I estic segur que els partits, després de la xapussa legislativa que van fer en l'anterior llei de reserva de biosfera, votaran tots que sí. Que sí perquè és bo per als menorquins, que sí perquè és una necessitat per als menorquins i que sí perquè per més que els ho dolgui, per més ràbia que doni, que és un partit com el PP els que poses límit, el PP està compromès en posar aquest límit.
1: Remet l'episodi de pluges.
4: L'AEMET desactiva la vista taronja i ara mateix només hi ha vist groc per tempestes a les Pitiuses i a la Serra de Tramuntana i al Ponent i Sud de Mallorca. Això després que ahir s'enviés un missatge de s'alerta a les Pitiuses. Amb tot el gruix de les tempestes ha caigut a la mà les darreres hores i no s'han registrat incidents rellevants. Aurelio Soto, cap d'emergències del govern, diu que la situació meteorològica ja serà molt més tranquil·la el que resta de jornada i el cap de setmana.
8: D'aquest episodi sí que serà la darrera i s'espera que el cap de setmana sigui més tranquil i més estable.
1: I en els esports?
4: El Mallorca viatja avui cap a Sant Sebastià per enfrontar-se demà al filial de la Reial Societat. Els vermells tercers a la classificació cercaran la primera victòria a domicili de la temporada. La setmana que ve el Mallorca perdrà Guille Fernández, que ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19, juntament amb el porter del filial, Marco Gómez, per fer una concentració de 4 dies a Marbella.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
9: Bon dia. Avui les restes d'inestabilitat a les Balears, especialment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, deixarà intervals de núvols durant les pròximes hores encara amb possibilitat d'algun ruixat o tempesta i les temperatures avui amb pocs canvis, 27 graus de màxima a Palma, Mahó i Formentera, 26 a Eivissa. Pel que fa al vent, avui amb intervals moderats en general de l'est i del nord-est. Demà continuen les restes d'inestabilitat especialment a Eivissa i Formentera, a primeres hores amb possibilitat encara d'algun ruixat o tempesta localment fort tendint, això sí, durant el matí, a cel poc ennuvolat. A les illes de Mallorca i Menorca, predomini del cel poc ennuvolat i del temps més estable. Demà, les temperatures, amb pocs canvis a les màximes, les mínimes seran de 21 graus a Eivissa, 20 a Formentera, 19 a Mahó, 17 a Palma. Durant el cap de setmana, temperatures gairebé sense canvis. A partir de dilluns, s'esperen ascensos a alguns punts de les illes. És una informació d'EMET.
1: Això és tot per ara. Tornem a les 2:10 amb tota la informació local. Us deixem ara en Punt de Penal.

0: Shakira inaugura hoy en Madrid su esperada residencia a las 3:30 de la tarde. En poco más de hora y media abrirá las puertas el recinto Macondo Park y a las 8:30 la colombiana se va a subir al escenario para dar comienzo al primero de sus 12 conciertos por los que van a pasar más de 600.000 fans durante las próximas semanas.
1: Perdón que te salpique.
0: Pues con esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
2: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
3: Bon dia, són les 2:10. El Consell de Mallorca assegura que per primera vegada la xifra de menors migrants tutelats per la institució supera els 500. En una nova jornada marcada per l'enfrontament polític arran de la gestió de la crisi migratòria, el portaveu del govern, Antoni Costa, assegura que els preocupa que proliferin successos com el de diumenge passat, quan dos menors van apunyalar mortalment un jove a Sant Gotleu. Avui és divendres, 18 de setembre, Víctor Bejarano és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Paula Bendito. Cort identifica 100 víctimes més d'explotació sexual en un any.
4: En total n'han trobat unes 400, pràcticament totes dones llatinoamericanes i en situació irregular. L'increment, matisen, es deu no només a l'augment del negoci de la prostitució, sinó també a que s'han millorat les eines per trobar-les.
3: 5 anys d'empadronament per accedir als pisos de Can Escandell.
4: És el mínim que es demanarà als qui optin a beneficiar-se de la major promoció pública en marxa a Eivissa. El govern aclareix que la llei autonòmica de l'habitatge imposa aquell llindar mínim després que ahir la ministra Isabel Rodríguez assegurés que l'estat promotor del projecte no exigiria un mínim per beneficiar els residents.
3: I en els esports?
4: El Mallorca viatja avui cap a Sant Sebastià per enfrontar-se demà al filial de la Reial Societat. Els vermells, tercers a la classificació, cercaran la primera victòria a domicili de la temporada. La setmana que ve el Mallorca perdrà Guille Fernández, que ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19 juntament amb el porter del filial Marc Gómez per fer una concentració de 4 dies a Marbella.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios, bon dia.
5: Bon dia. Avui les restes d'inestabilitat a les Balears, especialment a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera, deixarà intervals de núvols durant les pròximes hores encara amb possibilitat d'alguns ruixats o tempesta i les temperatures avui amb pocs canvis, 27 graus de màxima a Palma, Mahó i Formentera, 26 a Eivissa. Pel que fa al vent, avui amb intervals moderats en general de l'est i del nord-est. Demà continuen les restes d'inestabilitat, especialment a Eivissa i Formentera, a primeres hores amb possibilitat encara d'algun ruixat o tempesta localment fort, tendint això sí durant el matí a cel poc ennuvolat. A les illes de Mallorca i Menorca, predomini del cel poc ennuvolat i del temps més estable. Demà les temperatures, amb pocs canvis a les màximes, les mínimes seran de 21 graus a Eivissa, 20 a Formentera, 19 a Mahó, 17 a Palma. Durant el cap de setmana, temperatures gairebé sense canvis. A partir de dilluns s'esperen ascensos a alguns punts de les illes. És una informació d'EMET.
3: Ho deia en portada, l'IMAS tutela per primera vegada més de 500 menors migrants no acompanyats a Mallorca. En total ja representen, diuen, el 74% del total de menors que gestionen. Qualifiquen la xifra d'alarmant i alerten del col·lapse del sistema de protecció de menors.
4: Són en concret 503 migrants menors els que tutela el Consell de Mallorca a través de l'IMAS, una xifra rècord que en comparació a l'any 2019 ha augmentat un 625%. Guillermo Sánchez, president de l'IMAS, assegura que el recurs de què disposen no són suficients per atendre tots els menors que arriben.
6: Ya no son 2 de cada 3 los menores que tenemos en el sistema de protección de menores, ya son 3 de cada 4. En concreto, el 74% de los menores que están en un sistema, en el sistema residencial, ya son menores extranjeros no acompañados. Por tanto, vamos empeorando las cifras.
3: I el govern assegura que en el conjunt de les Balears el nombre de menors estrangers no acompanyats tutelats està a punt de superar el miler. Enrique Mas, bon dia.
7: Bon dia. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, ho atribueix a la manca de mesures del govern central per contenir les arribades a les Balears i la no activació de frontes. També demana al Ministeri de l'Interior més efectius policials pel repunt de les tasses de criminalitat, especialment a Mallorca. Diu que coincideix amb l'augment d'arribades de pasteres, tot i que després ha assegurat que no vol vincular directament immigració i delinqüència.
8: És evident que s'ha produït una situació d'arribades constants de pasteres. Hem assistit amb moltíssima preocupació directament un homicidi. Implicats dos menors o exmenors tutelats, exmenes. Des d'aquesta tribuna jo no faig una vinculació directa, però és evident que molts ciutadans observen un comportament en el flux d'arribades i l'increment de criminalitat a les Illes Balears.
3: Tot això en una jornada marcada per un nou enfrontament entre administracions per la gestió de la crisi migratòria. Amador Bausà, bon dia.
9: Bon dia. El director general de Migració, Manuel Pavón, reclama a Europa que actuï d'una vegada a les illes per la incapacitat, diu, de l'executiu central de controlar els fluxos migratoris. Això el dia després que les Balears superassin per primera vegada les Canàries en nombre d'arribada de migrants per la via marítima.
10: Que ahora mismo Baleares es la ruta más débil en cuanto a inmigración irregular, no solamente de España, sino también de Europa. No se están tomando ningún tipo de medidas por el gobierno nacional, lo llevamos reclamando desde hace ya muchísimos años y no se ha tomado ningún tipo de medida. Por eso hemos pedido que actúe Europa, porque España ahora mismo no la hemos capacitada para una gestión migratoria como la que estamos sufriendo.
9: Per part del PSOE, la secretària d'Estat de Turisme i cap de llista de les properes eleccions autonòmiques culpa el govern de polititzar una crisi humanitària i de no participar a cap reunió de coordinació de l'Estat en matèria migratòria. És Rosario Sánchez.
11: Tenim un govern de les Illes Balears que se dedica a fer posicionaments polítics, que no participa de cap reunió de coordinació amb el govern de l'Estat en matèria d'immigració, i que tampoc ha fet cap mesura per l'acollida humanitària d'aquestes persones.
3: Un enfrontament PP-PSOE que no només s'ha limitat a la qüestió de la immigració, ja que també s'ha posat damunt la taula la inversió que vol fer Aena als aeroports de les illes.
4: El PSOE assegura que el govern sol·licita al Comitè de Coordinació Aeroportuària un augment de les infraestructures i de les inversions als aeroports illencs, una petició que reflecteix la previsió que fa el document d'assolir els 50 milions de passatgers l'any 2031. Una acusació que el portaveu del govern, Antoni Costa, nega. Tots dos partits s'han acusat de mentiders.
11: Aquí s'han dit dues mentides importants, que són que no sabien que existia el DORA, totes les comunitats autònomes són consultades, i la segona qüestió que s'ha dit és que no s'han explicat quines aportacions se van fer. Jo crec que el govern aquí ha de comptar, no?, quina és la seva política també en aquesta matèria.
8: Miri, els hi puc anunciar des d'aquesta tribuna que és fals. Modernització, sí. Seguretat, per descomptat. Ampliacions, no, ja en tenim prou. Ja en tenim prou.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Palma identifica 400 víctimes de tracte i explotació sexual l'any 2025, un centenar més que l'any anterior. Gairebé totes són dones i la majoria llatinoamericanes en situació irregular. El negoci ja és digital i molt difícil de detectar. Són els principals resultats del setè i darrer informe fet públic avui.
7: Gairebé el 100% de les víctimes dels proxenetes són dones. El perfil majoritari té nacionalitat llatinoamericana amb familiars al seu càrrec i en situació irregular. Només el 6% ha presentat denúncia. El 79% dels casos han estat identificats per les entitats del tercer sector per indicis i millorant les eines de detecció en un sistema que ja se mou a internet per webs i sites online amb desplaçaments a pisos particulars. La regidora de serveis socials és Lourdes Roca.
12: Una part important es concentra en entorns deslocalitzats i privats, com pisos i habitatges particulars, i les noves tecnologies contribueixen a fer aquestes situacions menys visibles.
7: El 48% de les víctimes són traslladades entre diferents comunitats o països europeus, una mobilitat que dificulta encara més a la policia i als serveis públics a intervenir. Lourdes de la Cruz és tècnica d'igualtat.
13: La transformació del sistema obliga també a transformar la resposta pública. Los datos lo que evidencian es que hay que reforzar la detección, ya lo comentó Lourdes, la protección y la sensibilización, y articular respuestas institucionales más integrales y coordinadas.
7: Un estudi del Ministeri d'Igualtat del 2024 sobre prostitució online a Espanya situa la ràtio en un 0,56% de dones que l'exerceixen a les Balears. La xifra es duplica, és de l'1,21%. La UIB ha calculat que el negoci de la prostitució va moure al 2020 més de 40 milions d'euros a les Illes, una de les principals destinacions del turisme sexual d'Europa.
3: El govern ha anunciat que exigirà un mínim de 5 anys de residència a Eivissa per poder optar als habitatges que l'executiu central construirà a Can Escandell. Tot després que la ministra d'Habitatge digués ahir que els residents no tindrien preferència a l'assignació de pisos.
9: La llei d'habitatge de la comunitat autònoma exigeix un mínim de 5 anys d'empadronament per a tots els habitatges que es construeixin amb qualsevol tipus de protecció oficial. El portaveu del govern és Antoni Costa.
8: Francamente preocupante. Es desconocer absolutamente que quien necesitan las viviendas en Baleares somos los de aquí. Por lo tanto, quiero anunciar que esas viviendas que va a construir el Ministerio van a ser pasajeros de aquí. Y se va a exigir al menos 5 años de residencia en Eivissa.
3: I a Menorca compta enrere per desallotjar el complex de Ses Canaletes a l'urbanització de Son Parc. Prop d'un centenar de persones s'hi van instal·lar amb pactes de paraula quan la propietat estava en disputa judicial. Ara, el nou fons d'inversió que ha adquirit els terrenys els exigeix que marxin amb el mes de novembre com a data límit. Clara Ceballos.
14: Algunes de les cases de la urbanització de Ses Canaletes estan buides i tapiades des que fa uns mesos el fons d'inversió va oferir a tots els veïns 8.000 euros a canvi de marxar. La majoria, però, han rebutjat l'oferta i han decidit lluitar per quedar-s'hi a viure. És el cas d'en Miqui. L'escoltem.
15: Amb 8.000 euros avui en dia a Menorca, desgraciadament, no trobes res per llogar. La gent que ha marxat d'aquí ha marxat per por.
14: Alguns veïns, entre ells famílies amb fillets, han pactat moratòries fins al novembre. Els qui no han signat ja reben citacions judicials d'un desallotjament que veuen imminent.
15: No puc dormir pensant en que em tornaré a veure al carrer i que ningú fa res per ajudar a ningú.
14: La incertesa també arriba als llogaters d'altres propietaris, com en Fernando, que tem que la zona quedi abandonada.
16: Tampoco sabemos realmente lo que va a pasar con nosotros, la gente que estamos legal, porque lo mismo, si se ponen de obra, pues también nos echan, es que no lo sé realmente lo que puede pasar.
14: Els ocupants de les cases se senten abandonats per les institucions, mentrestant des de l'Ajuntament d'Esmercadal asseguren que la problemàtica supera els recursos municipals. Joan Pellicer és el batlle.
17: Estem intentant contactar amb la nova propietat, a veure quines solucions hi ha, estem esperant resposta. Quan sorgeixen possibilitats d'habitatge, doncs, se comunica a la gent que té aquesta demanda, però no podem fer una ajuda tan personalitzada quan són tant de casos.
14: Amb els terminis judicials avançat, el futur de les famílies de Ses Canaletes continua en l'aire.
3: I encara a Menorca, el PSOE proposa que els turistes que arribin amb creuers als ports de Maó, Palma i Eivissa paguin el doble per l'impost de turisme sostenible.
4: Passant de 4 a 8 euros per dia. Amb aquest ingrés extra, els consistoris podrien compensar, diuen, els impactes d'aquest tipus de turisme i fer millores a les ciutats. L'any passat van arribar a aquest 3 ports 2,5 milions de turistes. I si s'hagués aplicat aquest increment, s'haurien ingressat uns 10 milions d'euros. Sector Pons és el Vall de Maó.
18: Considerem que és fonamental que l'impacte positiu que tenen els creuers també compensi l'impacte negatiu que té damunt els serveis que presta l'Ajuntament i, per tant, que aquesta aportació és necessària i ajudarà a poder prestar, com dic, un millor servei i una millor atenció en el conjunt de la ciutat i també en els turistes que viuen en el port de Maó.
3: I Més per Mallorca reclama que les tarifes de l'aigua siguin progressives i proposa recuperar els informes de suficiència hídrica. La formació ha presentat el seu decàleg en matèria de recursos hídrics davant les recurrents situacions de necessitat d'aigua a Mallorca.
9: Els ecosobiranistes posen el focus en el fet que no es pot dependre de si plou o no per assegurar el correcte funcionament dels recursos hídrics de l'illa i insta el govern a actuar. Maria Ramon, diputada.
19: Mallorca no pot estar pendent que plogui o que passin anys infinits a tenir les infraestructures acabades perquè aquests índexs de sequera mos vagin minvant. Necessitam mesures ara mateix. Si el govern no actua ara mateix, ajorna el problema.
9: Entre les mesures plantejades destaquen la pèrdua zero d'aigua, és a dir, cercar que no hi hagi fuites ni es perdi, limitar el creixement si els recursos hídrics no estan garantits, les tarifes progressives perquè qui consumeix qui més pagui més, la reutilització de l'aigua i la recuperació d'aqüífers.
3: La Direcció General d'Emergències tanca l'episodi de mal temps dels darrers dies amb 70 incidents, cap d'ells subratlla de gravetat. No obstant això, encara està activa l'alerta per pluges i tempestes a Mallorca. A Eivissa i Formentera es davalla el nivell groc.
4: L'episodi de mal temps que ha afectat les Illes Balears des de dimecres fins avui arriba, segons l'AEMET, al seu tram final amb baixa intensitat. És per això que la Direcció General d'Emergències s'ha decidit davallar de nivell d'alerta de protecció civil per meteorologia adversa. Aurelio Soto és el cap d'emergències del govern.
20: Aquest episodi sí que serà la darrera i s'espera que el cap de setmana sigui més tranquil i més estable. Per una banda, és l'època de les pluges, és normal que ara tinguem aquest tipus de previsions i que tinguem que activar, degut a aquestes previsions meteorològiques, doncs que tinguem que activar els plans, que per això tenim els plans. Però també hi ha una evolució en els models i en els sistemes de tant de planificació com de gestió de les emergències.
4: L'episodi ha deixat un total de 70 incidents registrats. La majoria, 54, s'han produït a Mallorca, 13 a Eivissa, 2 a Formentera i 1 a Menorca. La majoria han estat per caiguda d'arbres, obstacles o inundacions. Entre els incidents destacats hi ha el rescat d'una dona que havia quedat atrapada dins el seu vehicle a causa de l'entrada d'aigua a Felanitz i un petit incendi forestal que es podria haver ocasionat probablement per l'impacte d'un llamp.
3: I quan són pràcticament les 2:25, és moment de donar pas a la informació esportiva.
7: Entra per primera vegada Alberto Moreno i torna Toni Lato a la convocatòria d'un Mallorca que viatja mitja hora cap a Sant Sebastià per enfrontar-se demà al filial de la Reial Societat. Els vermells, tercera a la classificació, cercaran la primera victòria a domicili de la temporada. El rival, si sé a la classificació, suposa un repte per als de Luis García. Hem conegut també que la setmana que ve el Mallorca perdrà a Guille Fernández, que ha estat convocat per la selecció espanyola sub-DNU, juntament amb el porter del filial, Marc Gómez, per fer una concentració de 4 dies a Marbella. Fernández es suma al central Martí Valle i al porter Lucas Bergström per als partits contra Girona i Almeria, ja que han estat convocats per les seves seleccions Eslovàquia i Finlàndia, respectivament. El Palma Futsal juga demà el seu primer partit de la temporada a Somó, serà contra el Pozo Múrcia, un dels majors rivals de l'equip d'Antonio Vadillo, fa el títol d'obertura de Lliga. El Murcia en varen eliminar el Palma a la Supercopa d'Espanya. Vadillo vol repetir el partit.
21: Probablemente sea otro partido, ¿no? Seguramente que sea otro partido. Pero sí que nos vale y nos sirve, sí, ¿no? De hecho, ¿no? Nuestra intención es hacer un partido similar, lo que sea a nivel de juego, ¿no? Ojalá podamos hacer un partido similar, porque creo que ese día estuvimos muy bien en muchas fases del partido y mucha fase del juego, ¿no?
7: En bàsquet, l'Azul Marino continua preparant-se per al seu debut a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Alba Torrents va entrenar ahir per primera vegada l'equip després de penjar-se el bronze al Mundial. Juntament amb Torrents, Maria Espanya és l'altra mallorquina de l'Azul Marino i és la més veterana d'un equip que s'ha reforçat amb fins a 8 nous fitxatges per afrontar el seu debut a la Lliga Endesa.
22: L'equip s'ha reforçat molt bé, però després s'ha de treballar, no? I hem d'entendre molt a la pista per poder treure les màximes victòries possibles i això, pues, farem tot el possible perquè se vagi donant a poc a poc.
7: I en tenis, Jaume Munar jugarà el partit de dobles de l'eliminatòria de Copa Davis d'Espanya contra Xile. Serà el tercer dels 5 partits que es podrien jugar a Santiago. El partit està previst per a diumenge a les 5 de l'hora baixa.
3: I avui a la Cultura parlam de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Oferirà un concert gratuït a les 7 al Teatre Principal amb motiu de la Diada de Mallorca.
4: S'hi podran escoltar les Misiones de Califòrnia, les 4 danzas o el sombrero de 3 picos, entre d'altres, tot sota la batuta de Vicent Balaguer. I no és l'única cita musical per avui. A Palma, al Palau Can Vivot, a les 7 també continua el Fest Music Mallorca amb la presència del duo Venciolini Ruzza. Dos intèrprets italians presentaran Passions Mediterrànies amb obres de Nino Rota o Giuseppe Verdi. El cost de les entrades s'oscil·len entre els 25 i els 35 euros.
23: El jorn del jutge.
4: A Campos, d'una hora més. més tard hi haurà un recull de civiles que aproparan el convent de Sant Francesc de Paula al camp de la Sibil·la de Mallorca i de l'Alguer. Les entrades ja estan esgotades. I si parlem de teatre, l'espectacle Cròniques d'un mig estiu s'estrena avui al Teatre Ses Fortesa a les 6 de l'hora baixa. L'obra parteix de la primera novel·la de Maria Antònia Oliver, amb la qual l'escriptora plantejava una visió crítica del turisme.
3: Doncs aquí ho deixem per ara. Recordem que tota la informació local torna aquí a Ràdio Nacional a partir dels butlletí de les 4 i a les 8 menys 10 tornareu a tenir tota la informació a l'informatiu vespre. Ja.